0: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovechala. Últimos días.
1: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
2: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
5: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
8: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
1: La tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporada i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar, Front de Centres de Jardineria.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

Si sí, recordàvem una de les cançons més conegudes dels Hombres G, seu Devuélveme a mi chica. Uns Hombres G que, com també, per exemple, Placebo, van haver de cancel·lar els seus concerts a la ciutat de Barcelona degut als últims episodis de pluges intenses doncs, succeïts a Catalunya. L'últim, o el darrer, ahir mateix, per exemple. També estan pendents d'aquests episodis de pluges els fans d'Oques Grasses. Aquesta nit hi ha concert, a veure què passa. Nosaltres ens quedem amb un altre dels grups catalans de moda, els Catarres, Casa Meva.

0: ponemos los éxitos antes que nadie.
1: Escúchanos y compruébalo tú mismo.
2: Doncs així seguim en moviment i ho fem en aquest matí complicat per a la circulació, sobretot de ferroviària, perquè des d'aquí admiro moltíssim la paciència que tenen tots els usuaris de Rodalies, perquè un cop més, un dia més, han de suportar el nefast servei de Rodalies aquí a Catalunya. Seguim amb els èxits, des d'aquí una abraçada a tots. Seguim amb aquesta cançó, una versió del Sunny, dels Boney M.

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motru, motru.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Lo más pop.
4: Una mar FM.
3: La mejor recopilación de éxitos.

No, no es guapa, es més encara, és guapíssima. I és animadíssima aquesta cançó dels Bandoneon. Tot festiu per aquest matí de dimecres camí del migdia. 20 minuts per arribar a les 12 en punt. Així ens quedem amb Amy Música i el seu Si Fue.

0: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
1: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
2: Hola, soy José Luis Pizarro.
3: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en Una Mar FM. De Tardeo con Pizarro.

0: Ja hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el ple Inuncat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de 700 trucades. Barcelona, Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als quibuts a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patri Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugador han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb 2 gols de Miquel Merino. I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a 8:15 contra l'Ulm. A la Champions de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 9:15.
0: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta, ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
7: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.
8: Lo mejor de ayer.

0: És una altra de les cantants de moda, Zeta Rex, amb el seu New Religion. I d'aquesta manera seguim avançant camí de la una. Encara queda una bona estona, per això. Així que la gaudirem junts des d'aquí, des d'Ona Mar, amb Jennifer López, amb Brian Crossina i el seu Like That, i abans Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.
1: Ona Mar FM.
0: I no venen sols, els acompanyen Sui Mon DJ.

Doncs la jove Noa Llop des de Vila-real ens acompanyava amb Rima de la Cúmbia i des del 88.0 de l'FM, doncs que seguim ballant nosaltres, sí, sí, de ballaruc amb la música, amb els èxits. Per exemple, aquí a Norres ens quedarem per amb una versió del clàssic Driver Seat. Però abans, la italiana, Laura Pausini, amb una altra versió. Vinga, som-hi. Sí, d'un dels millors temes de Jonet, ¿Por qué te vas?

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Memoriza una Mar FM en la radio de tu coche y disfruta de la mejor música.
5: Hey, this is Taylor Swift. I
6: loved you, came back when I met her. La mejor recopilación de éxitos.
7: All the hits right now.
6: Una Mar FM.

0: La vaig sense un rumb fix.
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
3: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quan fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum, espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
8: Onamar FM.
9: La

0: garganta.
1: Viu bé, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament

0: Todos los días y a todas horas.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Són les 5. Les 5.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per a aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
5: Los 80 o los 90. ¿Qué década te gusta más? Los 80 o los 90. Con Amar FM.

0: És un dels clàssics del repertori dels Mike and the Mechanics amb el seu Over My Shoulder, publicat el 1995. Des de l'àlbum Vegan on Beach of Gold, avui el Sonoma recuperant aquesta tarda suya assolellada de dimecres, 7 d'octubre del 2026. Demà diuen que tornaran les pluges. De moment, avui una mica de treva i de descans amb temperatures altes, ara mateix pràcticament 30 graus. I nosaltres que ens hi tornem a posar, com cada tarda, com cada dimecres, a partir de les 5, des de l'estudi 1 d'Ona Mar, David Ramon, qui t'acompanyarà, si tu vols, fins al punt de les 7.
1: Lo que más te gusta.
2: Lo que más te gusta de los que más suenan.
3: Ona Mar FM.
1: De los que más suenan.
0: Així doncs que tenim molta música per compartir ara mateix des de la 88.0 si estàs a la feina, a casa, en el transport públic amunt i avall. A bon punt de recuperar a Paula Cops abans, però Bruno Mars i el més nou de Karol G amb un duet fantàstic anomenat el tema Still, a punt de sonar aquí a la 88.0. Salutacions a part meva, David Ramon, benvingut, benvinguda i som-hi, va, comencem una tarda més.
3: Artistas favoritos.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G.
3: Solo números uno.
6: Solo números uno.
1: 24/7.
7: Music non-stop.
1: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: És el tema anomenat, també m'enviats, des del 2025 ens vam fer un tip de compartir-lo amb tu, un tema d'Alfa i de la mà de Manu Chao amb aquesta versió que avui hem tornat a recuperar amb aquesta sonoritat funky i amb aquest remix a les 17 i 11 minuts aquí a la 88.0. A punt, los chicos no lloran. A punt d'arribar al més nou de Paula Cox. Una vegada més, amb ella arribarem a un quart amb els consells comercials, un vol pels comerços de Badalona i després molta més música. Si me gustas tú,
1: tú me gustas tú. Una Mar FM.
2: Los chicos no lloran.

0: Doncs clar que sí. La felicitat es pot trobar de moltes maneres, també escoltant peces tan alegres com aquesta de les Coco. Això que porta per nom Felicitat i que ens arribava a mitjans de l'any passat aquí a través de la graella musical d'Ona Mar i t'ho anàvem presentant de mica en mica. 20 minuts ens separen de les 5 de la tarda, 27 graus, 8, 51% d'humitat. Recorda que si has d'agafar el tren de Rodalies, la R1 que connecta Barcelona amb Mataró no funciona, o amb Blanes. I les altres funcionen parcialment, ho dic per això del transport públic i encara amb una mica amb els estralls que ha causat el temporal de pluges dels darrers dies. A punt, si et sembla, a punt d'escoltar el més nou de Taylor Swift. Ona
1: Mar. Hey, this is Taylor Swift. I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
2: La mejor recopilación de éxitos.
1: All the hits right now.
2: Ona Mar FM.

Natalie Pott i Meghan Trainor en aquesta producció romàntica del 2015. Petit homenatge a Marvin Gaye, una de les llegendes del R&B, del funk i del soul durant les dècades dels 60 i els 70. No només als Estats Units, sinó arreu del món, eh? Arribarem a 6:15 i ho farem amb Catchy. Des del 2017 amb els Offenbach, acompanyats d'Annie Waterhouse, després els consells comercials. I encara tenim molta música. Una d'aquelles que t'agradarà, perquè és dels anys 70, espanyola, però ens quedem amb un remix que t'encantarà, ja veuràs.

Són els The Connells, un dels temes que a mitjans dels 90 va fer fortuna a la formació, amb aquest 75-74, que en aquesta tarda de dimecres 9 d'octubre del 2026 hem recuperat. Demà dijous i divendres, no sé si molts de vosaltres fareu pont fins dimarts, perquè dilluns és 12 d'octubre, això vol dir que és el Pilar, i aquí també farem festa. Però la música 24 hores, siguis on siguis i vulguis on vulguis, a través del transistor, a través de l'aparell de ràdio o a través d'un mòbil, un telèfon mòbil o un portàtil, també ens pots trobar a onamar.net i escoltar temes com aquest que mateix estàs escoltant, si és que te'n vas de vacances, a passar el cap de setmana fora i a gaudir, doncs, de la natura. I potser, no sé si també ja anar a buscar bolets, perquè van dir que si plovia sortirien els bolets i podria ser que en algun racó ja n'hi hagin. Nosaltres ara mateix tornem a l'actualitat, si et sembla. Sí, va, vinga, en tenim una que t'encantarà i a punt d'entrar en acció. De la mà de Remox, un velero llamado Libertad.

i David Guetta. Camí cap a 3:15 de la tarda. Com va, com va? Espero que bé i que amb la música de bona mare i els teus artistes preferits siguin una tarda, estigui sent una tarda agradable per part nostra, ho està sent. Fent de companyia allà on siguis, des de Badalona, Barcelona, per del Maresme, Vallès, o des del Pirineu, o potser des de, jo no sé, Cartagena, per exemple. A punt, els Imagine Dragons, des del 2014, amb el seu Demons.

0: De mica en mica, fent camí cap a les 6. Com cada tarda, com cada dilluns i dimecres, de 5 a 7, David Ramon t'acompanya amb la millor música de les darreres novetats com aquesta i moltes altres que arribaran a la segona hora fins al punt de les 7 de la tarda. A punt a punt, el que tenim és Teddy Swims amb una altra novetat que t'encantarà.
1: I cada onada viurà dins de mi.
2: Todos los artistas que te gustan.
3: Una Mar FM.
4: Teddy Swims.

0: Cada vegada més a prop de les 6 de la tarda, 27 graus, 2, des dels 30 pràcticament que hem començat a les 5, això ha anat baixant. Es nota que som octubre i que ha plogut i que refresca, sobretot cap a l'última hora de la tarda i cap al capvespre, eh? Ara mateix, Let Go, Let You Go, de Demi Lovato. Aquest tema de fa uns mesos que corria per aquí a Oramar. I a punt els dos darrers d'aquesta primera hora, juntets tu i jo, eh? Aquí a la 88.0, a la ràdio dels èxits, que van amb tu cada tarda, eh? Dilluns i dimecres, de 5 a 7, David Ramon, va, som-hi. Aquesta t'agradarà. T'agradarà, sí. Veuràs.
1: Onamar FM.

0: Doncs espero que t'hagi agradat. És el My Home Is You de Sunsets. Ara mateix, a punt de recuperar un tema disco. De la mà dels Aqua, no cal dir les coses més. Jo crec que ja saps de qui estic parlant, evidentment del Bart Miquel. Almenys arribem a les 6 aquí a Hora Mar.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Son las 6. Las 6.
3: Los éxitos que van contigo. Bon amor.
4: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
5: Más Durán, empresa constructora, presenta su nueva promoción para este 2026. 20 pisos grandes de 2 a 4 habitaciones. Bajos con jardín más 3 pisos de alto. Los de la tercera planta, dúplex. Acabados de máxima calidad. Zona comunitaria con piscina. En la mejor zona residencial de San Quirze del Vallès. Avenida Països Catalans. Junto a estación Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye 2 plazas de parking y trastero. Más Durán, desde 1989 haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.

0: el més nou de Leire Martínez amb el seu Queda't en su voz. Les 6 i 5 nosaltres acabem de berenar. I tots aquests i aquelles que ara mateix us incorporeu, doncs benvinguts, benvingudes. I si ja ens seguies o ens escoltaves des de les 5 de la tarda, doncs mira, això anirà més o menys igual, eh? Èxits, novetats i algun clàssic per regalar-te les teves orelles o els teus oïdes, més ben dit. 7 d'octubre del 2026. I mira, 27,1, eh? Això ha anat baixant des de que hem arribat aquí a les 5, que estàvem a 30 graus de temperatura. Però tenim sol. Avui sembla ser que poden haver-hi precipitacions a partir de la nit, de la matinada. De moment, pocs núvols.
1: Quédate en su voz.
2: Una Mar FM.
3: Temazos 100% garantizados cada tarde.
0: Doncs això mateix. Molta música i molts èxits. Com, per exemple, el Siderland amb el seu Tututurú, un dels temes del 2026 que t'hem anat presentant de mica en mica i que en aquesta tarda tornem a compartir amb tu. David Ramon, des de l'estudi 1 d'Ona Mar fins a les 7, com et deia. És un plaer.

0: el Celine de Balearics ara mateix, un dels temes dents del 2025, que segurament has fet un tip de ballar-lo al cap de setmana. No diria que el cap de setmana és una mica llarg pel pont del dilluns també de ballar. Va, fem unes passes enrere, 2022, aterrem amb un duet fantàstic, Camila Cabello i el noi, el músic, el cantant pel roig, Ed Girant, amb el seu Bam Bam, fins a un quart de set de la tarda aquí a Ona Mar.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Audaz de Hey Lewis and the News i també de Regreso al Futuro, la mítica pel·lícula, eh? Que no fa gaire, l'any passat es va celebrar el 40è aniversari de l'estrena a les grans pantalles, tu. Les 18 i 21 minuts, 27 graus de temperatura, i ara sí, és moment de tornar a l'actualitat més recent.

És una de les novetats d'aquest mes dels Purple Disco Machine, que aterren a una mar amb aquest Test My Look, que amiga per dos quarts. Apunta't a la B, Test My Look, perquè Purple Disco Machine ho peten amb temes com aquest, que espero que es quedin bastantes setmanes amb nosaltres. Arribarem a dos quarts de set de la tarda, ho farem amb Empire d'Olivia Rodrigo des del 2023, i després ens tornarem a quedar amb tota l'actualitat des de Barcelona, eh? No viatjarem gaire lluny.

0: Son Ginestà des de Sant Andreu, Barcelona, i des del seu àlbum Només viurà tot el que ens queda.
1: Tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda.
0: 2 minuts per sobre de 2:15 de la tarda i a punt Ricky Gaceta. I això que comença a sonar a la sintonia d'Ona Mar, Another Day in Paradise.

0: Abans has pogut escoltar el vital de la setmana. Michiko amb DJ Goha. I ara mateix recuperem el Lock It Away de R-City amb Adam Levine des del 2015. I a punt els tenim aquí a entrar. Com ens agrada compartir-los amb tots vosaltres el seu How Do You Do de Roxette, un altre dels grans del pop rock de les últimes dècades que no poden faltar en una tarda de dimecres com la d'avui aquí a Hora Mar a través de la 88.0, camí ja a 3:15 de la tarda d'avui, 7 d'octubre del 2026.
1: Así suena lo que más se escucha.
2: Hora Mar FM.

És a Disson, un Silence de Disturbed amb aquest remix de Cyril que ens presentaven el 2024. 6 minuts mal comptats i arribarem ja a les 7 de la tarda d'avui dimecres 7 d'octubre del 2026. Això és Ona Mar. I he anat acompanyant des de les 5 David Ramon. Encara per presentar-te dues fins a arribar als senyals horaris. La propera Acid Bass amb Harry Styles des del 2022. I acabarem avui amb una novetat d'aquest estiu, d'aquesta tardor, eh? Para bé l'orella.

Vinga, encara aquest tema de Harry Styles ara mateix, i a punt arribarem a les 7 de la tarda. Ho farem amb Crash on You de David P, una altra de les apostes d'aquesta tardor aquí a la 88.7. Avui 7 d'octubre del 2026, David Ramon qui t'ha acompanyat des de la 5, et diga adeu-siau, que vagi molt bé aquesta setmana, i també si el dilluns fas pont, doncs gaudeix d'aquest cap de setmana llarg. Nosaltres el farem, així doncs ens retrobem el proper dimecres aquí a la 88.0, com sempre a partir de les 5. David Ramon, petons i abraçades, sigueu feliços, i com sempre molta més música a partir de les 7. Ivan Abril agafa el relleu, no t'ho perdis.

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Botrum, botrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Ona Mar FM.